0: ens fins al món de l'Ellestre, i el barrer segon de Serra Meixabella, quan terminàs el programa, o el petit o el mos, i el resto d'un dia feliç, i...
1: Até amanhã, bom fim de semana.
0: Vá, desenho.
1: Deus obrigado, Manuel. Avançamos com sexta, sábado e domingo.